0: esperant així ja un
1: està
0: bon rato.
1: Perquè et deixat passar a tots, dic, ale, que vagin passant, jo ho tinc una miqueta antes que en després.
0: Bueno, Maria, conta'm, ai, que és que portem dues setmanes escolta, sense xerrar, escolta, això.
1: Però és que jo tinc un jaleo, has estat en Madrid, xica.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Ai, bueno, doncs pues algo ha fet, tira. M'he anat a Madrid, he estat dos o tres dies, fantàstic.
0: I per Oliva, com van les coses a hores d'ara?
1: Ai, calla.
0: Què el passa?
1: Fes el favor, no em parles d'Oliva, quin desastre. Que ganes tinc que vingui el mes de maio, senyor, i que això canvi un poc, perquè això és un desastre.
0: Bueno, però entonces no parlem d'Oliva.
1: No parlem d'Oliva, no, ara sí que vull dir alguna cosa d'Oliva. Deixem estar.
0: Què vols dir? Què vols dir?
1: Mira, és que no ho entenc. Com és possible que estiguen arreglant-me el paseo del Muntanyar,
0: sí,
1: que no li feia falta, que tenia 6 taulells per canviar, i estic a la platja, que el meu home sabeu que ha caigut un bac i per desgràcia m'ha faltat a raïs d'aquest bac, de les ceres que tenim en la platja, desastre de ceres, no n'arregla cap, i se m'ha arreglat-me un passeo que no li feia falta i no passa a casa ningú, i les ceres ahí estan, xica, agarra una cera, agarra un
0: però
1: carrer,
0: això és perquè...
1: ara això passa és perquè és, sí, jo sí que ho sé, ara venen eleccions, això dirà que ha fet algo,
0: no,
1: com no
0: però...
1: té idees de res,
0: mira, això és el de sempre, diu, a mi se me trenca una ungla i que mal, que mal, que mal, perquè és la meva ungla,
1: perquè és la meva
0: a tu
1: ungla.
0: Se t'ha trencat la cama i a mi m'apareix que això no és important,
1: sí, claro,
0: perquè no és la meva,
1: claro,
0: però bueno,
1: no res, un desastre, l'Ajuntament és un desastre, vos ho dic.
0: Va,
1: jo
0: de desastre en desastre,
1: desastre
0: mira,
1: desastre.
0: Maria Cots,
1: dime,
0: vaig a fer-te una petició,
1: dime,
0: perquè ahir la meva filla volia cuinar galletes.
1: Ah, sí, veritat.
0: I jo dic, i a què fem?
1: Ai, doncs pues mira, vaig a donar-te una de galletes que és fàcil i està boníssima.
0: Va, a veure.
1: Mira, venen ametlles ja quartejades. En,
0: sí, laminades.
1: Laminetes. I si no, doncs agarres ametlles i les xafes un poc, les fas, si t'agraden un poc. A mi m'agraden, a mi m'agrada sentir l'ametlla a la boca, a trossets. Entonces, com vull l'ametlla, ne venen per tots els puestos, doncs l'agarreu, la xafeu una miqueta i agarreu clara d'ou i un poc de sucre. O si no vols sucre, mel, tot això en un recipient, poses la
0: mira,
1: clara.
0: La clara la tindràs que fer a punt de neu, no?
1: No, no, no, tal qual, la clara li pegues d'una volteta així, però res, una miqueta d'espumeta, poses les ametlles i poses una cullera o dos, segons el que t'agrada de dolç, segons la quantitat que poses de mel. Jo em pose... Això que pas diabètics, un desastre. No val res, però bueno, algo. Hi ha que posar una miqueta d'algo. És on meneges tot això i agarres una cullera i en la cullera agarres un poquet, ho poses en paper de forn, sí, a montonets, o aplanes una miquiua, 10 minuts de forn. Saps com estan? No te fas prou?
0: Jo no porta més que almela,
1: no,
0: clara d'ou
1: i ja està.
0: I
1: sucre,
0: i
1: o mel. No res més. Si vols posar-li una cullera, però és que jo no li la pose, jo no, però una miqueta d'àvia, una miqueta de maicena,
0: sí,
1: i la mescles en companyia
0: perquè estigui més espès,
1: perquè estigui més espesset. Això és a gusto de consumidor, maicena, parle per mi. O si no, confon...
0: Però l'almela no és farina d'almela.
1: No, és,
0: és almela...
1: Sí, sí, laminar o sencereta, trossets, conforme... Està boníssim.
0: Bueno, vaig a provar-ho. La setmana
1: boníssima.
0: Que ve t'ho diré, Maria Cots. Perquè la setmana que ve... Bueno, m'han dit que te'n vas al pelut.
1: Està, sí, me'n vaig. Ara, mira, tinc així al costat i me'n vaig a emportar-me'l al pelut perquè acaba de plegar de la França. I me'n vaig a esperar, morem a dinar, doncs morem allà dalt.
0: Vale, pues.
1: I direm, ja fa temps que no m'ha anat, perquè la meva amiga s'ha anat a Colòmbia, la que viatge, la que fa genella de dinars. Està en Colòmbia. Me'n vaig al pelut. I com sempre, este matí, doncs què voleu que vos diga? Doncs el Tono a desayunar.
0: Claro.
1: Què voleu que vos diga?
0: No, sí.
1: A la botigueta, com sempre, a comprar quatre coses.
0: Diu, a on trobarem a Maria? Doncs pues això és fàcil. Això. Tots els dies de matí,
1: sí,
0: al
1: sí,
0: pelut.
1: Sí, sí. Això és el meu.
0: És que ahir era festiu, perquè tu de normal
1: també,
0: a la
1: també.
0: Colada Express... Ah, no. Que la Colada Express també obria ahir.
1: Ai, ho van obert tots els dies. Està ple.
0: Sí,
1: està,
0: sí,
1: ple,
0: sí,
1: està,
0: sí,
1: ple, està ple, està ple. Este matí
0: i a la Ultramarine també.
1: També, claro. I a Víctor vaig anar l'altre dia a comprar-me un d'això per carregar el mòbil. Que allí tu saps que vas...
0: A Mòbil Express.
1: A Mòbil Express. I allí hi ha de tot.
0: Vale, pues.
1: Ah, i han fet la... el tour de la setmana, i a la setmana que ve ja vos diré més coses.